0: mare amb llum de pura pell.
1: Cuentan la leyenda que en un árbol se encontró